0: si burlo, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç d'amor, vell, marroquí, viu.

0: senza cap di scuse.
1: Ensenc, rialla, m'ho misto, jo no tinc res més a fer.